0: Metro Power Hits. Power Hits. 95.1. 95.1. Solo hits.
1: Hits. Todo el día.
2: Que no pare la música.

0: Metro Power Hits.
1: Power Hits.
0: 95.1.
2: 95.1.
0: Solo hits.
2: Hits. Todo el día. Que no pare la música.